0: Es una canción tan maravillosa.
1: Sin ser recansa, millor que haurem deixat aquí.
0: És un poema de Maria Mercè Marçal.